0: A veces habla uno con un amigo que nos dice que cada año se tiene que cambiar de compañía de seguros para ahorrar. Y lo único que sale decir es que qué, ¿verdad, Blanca Lara?
1: Y sabes que, Isabel, que es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555, 91-555-5555, que vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
2: Por fin. Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7. Partir-me. El zero és on comença allò extraordinari. Una xifra que ho canvia tot. I és que les Balears caminem cap a un gran objectiu comú, el residu zero. Gràcies a la transformació de residus en recursos, fomentam una veritable economia circular a les nostres illes. A Tirme contribuïm perquè les Balears es converteixin en la primera regió mediterrània en assolir l'abocament zero. Tirme. Residu zero. 100% Balears.
3: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
2: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes.